0: dejar correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTVE. Agenda 2030.
4: Es la 1:30.
5: Radio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
4: Molt bon dia. Manacor, Fenalix i Migjor entren en situació d'alerta per les baixes reserves hídriques. Aquestes dues unitats de demanda es troben junt a Esplà en la tercera pitjor fase de l'estratègia del govern. Significa que els recursos comencen a ser escassos i, en conseqüència, és necessari començar les restriccions de consum d'aigua. Totes les unitats de les Balears han registrat una evolució a la baixa. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 15 d'agost, tot d'un ampli amb aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Avui arriba la inestabilitat a Balears i a la tarda a les illes de Mallorca i Menorca s'esperen ruixats que podrien ser forts i acompanyats de tormenta i calamarsa, especialment a l'interior de l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, valors significativament elevats, especialment a l'interior de les illes. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Maó, 33 a Eivissa, 31 a Formentera. El vent avui, llevat d'eixes zones de tormenta, serà fluix de component est amb brises costaneres. Demà s'espera cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjos i alts durant el dia, sense descartar-se a la tarda, preferentment a l'interior de l'illa de Mallorca, algun ruixat ocasional i aïllat. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, es manté la calor amb els valors més elevats al sud de l'illa de Mallorca. Les mínimes no baixaran dels 26 graus a Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Palma, 20 a Maó. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides. Demà el vent serà fluix de component est amb brises costaneres a la tarda. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Jordi. Una informació que completa amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 31 graus a Formentera i a Maó, 32 a Eivissa i 33 a Palma. Rebeu salutacions cordials de Paco Laguna, el control tècnic, i dic que us parla Enrique Mas. Com vos dèiem en portada, Manacor, Fenalix i Migjorn entren en situació d'alerta per les baixes reserves hídriques. Aquestes dues unitats de demanda es troben junt a Esplà en la tercera pitjor fase de l'estratègia del govern. Significa que els recursos